0: Por eso el próximo día 15 se van a concentrar frente al Ministerio de Educación para exigir reformas estructurales.
1: La política italiana Emma Bonino, exministra y excomisaria europea de Sanidad y de Consumo, ha fallecido este viernes a los 78 años en Roma, así lo ha informado su partido político Più Europa, que ella misma fundó. Y Ferrovial ha informado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que desde este viernes deja de cotizar en la bolsa de Ámsterdam, seguirá cotizando en las bolsas españolas. 11 y 3, 13 en Canarias, tiempo ya para la información local y regional.
2: Notícies Comunitat Valenciana.
3: Bon dia. Un home ha mort i una dona ha resultat ferida en un accident de trànsit ocorregut esta matinada en l'avinguda del Castell Vell a l'altura del llit del riu Sega Castelló. Efectius de la unitat d'atestats i investigació d'accidents han localitzat el cotxe volcat fora de la calçada amb els seus dos ocupants atrapats a l'interior. La víctima mortal és un jove de 25 anys i veí de Castelló. La segona ocupant, una dona de 29, viatjava en el seient del copilot i ha sigut traslladada a l'Hospital General de Castelló on està sent atesa de les lesions patides a conseqüència de l'accident. La policia local de Castelló s'ha fet càrrec de la investigació per a determinar les circumstàncies de l'eixida de la calçada del vehicle i de les causes exactes del sinistre. I a València, a esta hora, el Centre Cultural La Nau s'inaugura el curs 2026-2027 de la Universitat de València, un acte presidit pel rector Juan Luis Gandia amb la presència de la ministra de Ciència Diana Morant i la secretària autonòmica d'Universitats Esther Gómez. I en mitja hora, a Elx, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, presideix el ple del Consell. Abans, visita a l'antic edifici de Correus de la ciutat. A Elx, per cert, està en marxa el 8è Congrés Nacional de l'Aigua, que ha inaugurat el president de la Diputació d'Alacant, Toni Pérez. I una altra trobada que està en marxa, esta a València, en les Naves, és el Mobility Summit 2026, que reuneix este cap de setmana administracions, universitats, empreses, experts i joves talents per abordar els principals reptes de la mobilitat en l'àrea metropolitana de València. I més coses, a les 11:30 a Alacant, el secretari d'Organització del PSPB, Vicent Mascarell, presenta la conferència política que els socialistes valencians celebraran els dies 19 i 20 de setembre.
4: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
5: Que lo sepas, tu perro ronca, siempre tiene hambre, es caprichoso, testarudo y tiene su propio lado del sofá. Bueno, por algo dicen que las mascotas se parecen a sus dueños. Escucha Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez, los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.

0: que también nos va a seguir hablando de fiestas que muchos municipios de los nuestros siguen todavía celebrando.
1: Onda Cero Valencia, 101.2 y 90.9 FM.
2: Nexus es tu agencia de eventos en Valencia. Si quieres promocionar tu negocio o realizar un evento, te ofrecemos un proyecto a medida y atención personalizada. Disponemos de las mejores azafatas de toda Valencia. Con Nexus, tu promoción y tu evento serán todo un éxito. Llámanos al 96 358 0542 o nexusagencia.com. Nexus, tu agencia en Valencia. Este es el sonido que hace un camión eléctrico de Grupo Torres. Exacto, no se oye nada. Lo mismo que contamina. Grupo Torres, más de 100 años moviéndonos hacia el futuro y ahora con cero emisiones. Grupo Torres, tradición, confianza e innovación en la misma dirección.
3: Novofrío es una empresa con un elevado componente técnico, capaz de diseñar, instalar y mantener todo tipo de instalaciones de refrigeración comercial e industrial y de climatización. Infórmate en novofrío.com. Novofrío, pasión por el frío.
2: Novofrío, 50 años a tu lado.
4: ¿Buscas dónde disfrutar de la gastronomía más mediterránea? Zacarías Restaurante en Valencia, calle Ciscar 16. Disfruta de los pescados y mariscos más exquisitos de la ciudad con productos de mercado y pequeño comercio de proximidad. Reservas al 963-950-297. Abiertos de lunes a sábado. Zacarías, ven y saboréalo.
5: ¿Te apetece una horchata o helado artesanal? ¿Un crepe o tarta casera? Ya sé. Tú lo que quieres es una riquísima taza de chocolate. Glasol. Desde 1999, elaborando horchata y helados artesanales. Ven a cualquiera de las heladerías Glasol de Valencia.
6: Glasol. El sabor del helado.
7: Gente de Fallas con Boro Peiró. Y el patrocinio de Turrón Viena Maybell.
0: Pues sí, vamos a ver cómo lleva aquello de la fiesta y las fallas Boro Peiró, que estamos a viernes. ¿Qué tal, Boro? ¿Cómo va?
8: De categoría. Me mato esto mejor que esto de fiesta.
0: ¿Huiste tú en la radio, no?
8: Sí.
0: Y yo en Montanejo, si es que sí, vist? Sempre anem en els turnos canviats. Tú dos días para ir rodando, pues ara avui, avui me tocava a mi.
8: Qué mal reparit és el món.
0: Calla, tú dos ja vas els dies de festa, eh?
8: No, que jo tinc sarau, jo tinc sarau un rato ja, i a més mig important, i és que avui van a presentar a les candidates al jurat, a les candidates a falleres majors de València del 27, doncs avui estava esperant les 6:30 en les instal·lacions de Transmet, ahir en el port, doncs van a presentar els membres del jurat, és que Transmet també participa en ese crucerito que se farà en 18 de 9-20, si no recorde mal, és quan tixirem per pagadins, aigua pagadins, jo que sé, on anem. I també és una prova, també són proves també pels membres del jurat i demés, però bueno, avui estarà la Fira Major de València, també acompanyant a totes, i és un dia també important per a elles, no? Avui és la puesta de largo, mai millor dit, avui és la primera toma de contacte con la premsa també, que també és important, no? Pues les primeres fotos a treballar ja en el dia que comença tot per a elles, i el dia que repartixen el número, i ja mos han convocat per demà. Demà ja tenim sarau en elles per la premsa i tal, i és que demà a les 10 del matí estaran en... Ja se converteix en un mig habitual també, no? En el... Així proper de la ràdio, en la seda, en el Palau de la Seda, en el... i estaran, sí, estaran allí en el col·legi major de la seda, i després Basílica, i després ja, pues, sí que mos han dit, atendre a les indicacions que ho facin els membres de la delegació de mitjà de comunicació, però perquè igual és una horeta, mitja horeta, tres quarts d'hora, depèn. Pues mira, fotos i fotos ja perquè estigueu ahí. Jo crec que per allà també és important, no? N'hi ha que deixar que el xurà treballi tranquil, que no tinga tampoc... Però sí que penso que dins de les proves, que la premsa de quan en quan apareguen, perquè la gent diu, tenia que ser més secreto i tal. Tampoc té que ser, nosaltres anem a fer quatre fotos, no preguntem res a elles, no parlem en elles, simplement és a fer fotos. I crec que també és... es serveix de prova, no? Perquè al final les 13, sí, la fallera major, sobretot, i les altres 12 companyes seves, que serà l'acord d'honor, van a tindre moltíssim de contacte, sobretot en fotògrafos, càmeres i tal i qual, ¿vale? Entonces, crec que és algo també xulo. A veurem. Els membres de xula que ja estan preparats, que ahir se reunien, per fer ja, sí, pues, imagina que va preparar ja cosetes i tal, i ara, pues, a parlar d'això, no? Sí que m'havia sentit per ahir que el Roig Arena van a tindre més entrades encara de l'habitual,

0: Palacte de la, crec, Palacte de la Font, de Rocharena, a tots els que m'esteu cridant, és que, bueno, ja saps com funciona això, no, Begoña?
1: T'estan cridant ara en directe?
0: No, no, a tots els que m'estan cridant durant aquests dies ja.
1: Perquè se n'entera que el Rocharena fa més entrades i volen que aconseguis.
0: No, no, però si n'acabaren 28, 28, que no acabaren ni els familiars de les falleres majors, te cridarien igual. O sea, ja és normal, aquí vas a cridar, pues, a gent que tu creus que pot tindre... és complicat, però me mola mogolló el que te diu, Boro, si pot ser una entraeta, ni sa discreció ni sa carinyo, però és tal que te diu, jo en 6 o 7 m'arreglaria. I jo...
1: En 6 o 7, quasi res.
0: I jo també, no te jode. És que és meravellós. És bonico, no?, que tot el món vingui a estar en este acte, que és molt potent, perquè al final de la història pràcticament té representat de tots els sectors de València, no? Entonces, claro, és molt bonico. Entonces, el que no té, la falla que no té candidata, el seu sector sí que té candidata, no? I entonces crec que totes les falles volen anar, falleres majors, presidents, perquè és un acte molt potent, claro, és un acte on s'expedeixen les falleres majors, on vas a conèixer ja les 13, les 26 cares noves, després el xurà seguirà treballant X dies més fins al 13 d'octubre, que ja està tot confirmat, però bueno... A mi ja està, David, el de Nuevo Centro, quan apleguen aquestes fetxes, diguem-me, bueno, prepárame la campanyita de sempre i tal. Què significa això? Que la festa per a tots també està en marxa, ja?
1: Sí, o sea, això surt en septiembre també, no?
0: Octubre. Això és després de l'eixir a la Fallera Major. Fallera Major serà el 13, no sé si és dimarts o dimecres, pues, o dilluns, no ho sé, i se fi de setmana. És el primer acte, diguem, potent que té la Fallera Major, les Falleres Majors i les Corts, el primer acte potent que van a tindre, que va a coincidir pràcticament en la inauguració del Simposi Internacional de Pirotècnia, que també és en octubre. Sí que se va ajuntar. Jo crec que Carmen, per les fetxes que estic mirant ja i per les fetxes que estan marxant, jo crec que Carmen inaugura el simpòsium i la següent Fallera Major se'l van a compartir, perquè pilla la quina enmig de l'alcaldessa i tal. O sea que, bueno, a veurem. Dicho lo cual, queden moltes coses encara, jo ja t'ho dic.
1: Queda mucho.
0: Avui estem a 11, avui mos toca anar al casino Circe, antes de que se m'olvide, que és importantíssim.
1: Avui
0: és un altre dia important. Sergio Romero, que va fer ahí els tributos de Rafael y Camilo VI, i ja està, convertir els artistes més aplaudidos en el casino Circe, un dinner show tributo a Rafael y Camilo VI, que és meravellós, i és avui, 11 de setembre, el que diga, ostres, no t'havia escoltat, bueno, pues igual estàs a temps, casinocircevalencia.com, si un poc de sort, igual sona la flauta. I després destacar en algun poble, avui estem a 11 ja, no? 11 és este matí.
1: Ja anirà quedant menys o encara n'hi ha un munt de pobles?
0: No,
1: bueno, hem comentat antes
0: Sueca i això. Este fi de setmana acaben molts, alguns comencen i altres acaben, però este fi de setmana, aprofitant del fi de setmana, pues imagina. Avui, per exemple, Castelló proclama la seva reina infantil i demà la seva reina major. Avui estarà Marta, demà estarà Carmen, el Faller Major de València acompanyant-les, i avui, per exemple, Catarroja té missa, pregó, entrar al castell, intercanvi, interpretació d'himnes, Ribarroja té concurs de paelles i la Monte Carlo, Picassent de Coetà i la Tokyo Band, Xiva té baix de saló i disco mòbil, Altea concert de música festera, Villarreal una muntona de programació, Alcossebre concert de Fatalística, Lo Clot del diumenge i Mad Dogs and Englishmen. Crec que són grups... sí, Benifalló de les Valls de Paelles, Disfraços i Orquestra Límite, Penyisco, la dia de concerts, Tardeo, Tributo a Estopa i DJs, Xeravit, Xaranga, Fox i Música en València. Actuen de Sepioneig i Cactus. No sé si es coneixes.
1: De Sepioneig, m'encanta.
0: Borrena, Tebous, Bingo Musical i DJs, Sutil de Tardeo, d'Alameda, concert de Funambulista, Professor i Orquestra Invictus, el Puig de Cablegata, Humorística i Disco Mòbil, Segorbe, Bous i Cavall, la seva entrada de Bous i Cavall famosa i Bous, Xirivella, Xocolatà, Festa a l'Espuma, Torra i Disco
1: Mòbil.
0: Sí,
1: queda encara, sí.
0: Això és meravellós, que sí queda, clar que queda.
1: Sí queda.
0: Quart de Poblet, que té paelles, Salardo, Mercat Medieval i Remember, Meliana, Temissa, Professor i Nid Albaes, Alaquàs, paelles i Nid de Moros i Cristians, Sueca, Nid de Rock Suecana, Redoban, la gala del baile, Bunyol, missa, tributo, Anna Belén i Víctor Manuel i Benimaclet, un barri de València, té pregó popular i concert. I on estàs tu, també tenen festa. Claro.
1: Exactament.
0: Queden.
1: Ja contarem més detalls.
0: Queden,
1: jo crec que és el que digueres tu ahir, que fins al 9 d'octubre hi ha molts pobles encara amb festes, ja és 9 d'octubre i després ja... alguna coseta n'hi haurà, però ja menys, no? Però fins al 9 d'octubre encara queda.
0: Encara queda, així més sí. Nosaltres ho contarem tot. Sí que és veritat que a finals de setembre nosaltres ja sé, estarem immersos, no?, en Rocharena, en l'elecció de les noves, en la despedida... Queda molt bé d'actes, encara que no pare. El dissabte, per exemple, demà, Estan les proves estes, però la fallera, les falleres majors i les corts estan en... juntament amb la fallera, la delegació de deports funciona com un tir. Pues fan també golf en el Saler, un habitual també que

0: Què tal? Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Són les 2:31 i els donem la benvinguda des d'un lloc molt especial. Estem emitint un directe, un programa fins les 3 de la vesprada des de Montanejo, al cor de l'Alt Millars. Si ho fem des d'un lloc a més amb molta història, Villa Purificació. Per a parlar de què? Doncs de turisme, d'un dels grans atractius de l'interior de la nostra comunitat. Turisme de natura, turisme actiu, turisme de salut i sobretot de tot allò que passa quan un poble menut es converteix durant uns mesos també en un autèntic punt de trobada. Perquè Montanejos té una dada que ho diu tot pràcticament. Un cens d'uns 600 habitants empadronats, però que quan arriba l'estiu així pot arribar a coincidir més de 8.000 persones. Un municipi que ara mateix està de festa i que bé ho ha pogut comprovar de primera mà. Andrea Gut, companya, bona vesprada.
1: Què tal? Bona vesprada.
0: Duguem ja tot el matí així perquè hem fet el nostre programa local, Más de una València, des d'ací també. Mm. I tu has aprofitat, ja que estan en festes avui i demà, seran els últims dies,
1: sí,
0: per apropar-te a aquesta plaça d'Espanya per a veure un poc els bous.
1: Pues sí, la plaça d'Espanya, que és el centre neuràlgic de les festes. Ahí es fan esos bous al carrer, no?, que són tan típics en aquesta província, en la província de Castelló. Avui eren, si no m'equivoque, el tercer dia de bous al carrer. Han fet pel matí, perquè així tenen bous, pel matí, uh-huh, per la vesprada i per la nit. Uh-huh. Pel matí el que fan és esa solta d'animals, podríem dir, esa entrada on la gent que encara s'alça molt cansada després de dormir poques hores de la festa de la nit anterior, va a veure els animals que van a soltar, no?, que van a veure per la vesprada, i es congreguen després de dormir poques hores de nou ahir tots a la plaça d'Espanya en les seues camisetes, de les seues
0: així
1: diuen penyes, uh-huh, en alguns pobles són colles, però així són penyes, i bé, i conten un poquet com va anar la nit ahir i ja se preparen per al dia d'avui, que avui és divendres, avui és dia gros, n'hi ha concert, n'hi ha orquesta, i bé, per acabar per tot lo alt de l'últim cap de setmana de festes.
0: Doncs sí, d'això parlarem, i no només d'això, ens acompanyarà en uns minuts també el secretari autonòmic de Turisme, José Manuel Camarero, per a parlar-nos també de la proposta d'este turisme d'interior tan atractiu com és Montanejos, i que la temporada ja podíem conèixer que és de 9 mesos o més, és que és un turisme que atrau durant tot l'any. Però no només això, parlarem també amb el gerent de la Fundació de Turisme de Montanejos, Sebastián Gómez, descobrirem què està passant amb el turisme d'interior i quines propostes tenim a la vista, molts esdeveniments que no es poden perdre. Per donar-los algunes dades, 2 i 3 d'octubre, la gran fira del formatge a Montanejos, per dir-los alguna, per a que vagin fent un poc de boca. I també parlarem d'algo molt típic així, que segur que si algú ha vingut a Montanejos alguna vegada o l'ha vist o se n'ha pujat, que és aquest tren turístic. En una de les particularitats és que és el tren turístic amb la temporada més llarga de la Comunitat Valenciana, perquè només farà un mes o dos mesos, així que de seguida coneixem també estos detalls, però parlarem també de gastronomia, d'una gelateria de la qual ja hem pogut fer un tast tots, que ens ha encantat, que està així al municipi, que és la Querencia. Hem pogut esmorzar els bocates també del restaurant
1: de
0: Mijares,
1: que té unes vistes directes al riu, a més, en ese balconet que té, espectacular.
0: Sí, és que així, quan parlem de turisme, sabem del que parlem precisament, perquè ja venim nosaltres a ficar-nos pues, a viure-ho i poder contar-ho de la millor manera. Però no només això, parlarem també d'aquest turisme actiu, dinàmic, que bueno, pues ens contaran tot el que no només esta temporada, sinó què podem fer en la natura que ens envolta a Montanejos, quines activitats podem fer al riu, quines experiències podem viure. Així que ens tenen que acompanyar en esta mitja horeta de ràdio que arranquem ja en eixa ronda d'entrevistes, i també donar les gràcies doncs, a la gent que avui ens acompanya així en Villa Purificació, que tenim una miqueta de públic, això sempre és d'agrair a Montanejos, i als nostres companys Jordi, Andrés i Alejandro Bermúdez, que ens acompanyen en la part tècnica. Precisament els que fan possible també una connexió amb el secretari autonòmic de Turisme, José Manuel Camarero, que el tenim a l'altra línia del telèfon, per a bé parlar un poc del turisme.

0: La brújula. Marta García Ayer.
1: La brújula Comunidad Valenciana. Ramón Pérez.
2: Ya está así la primera acció reivindicativa del profesorat valencià en este curs escolar. Una bicicletada i patinada a marxa lenta recorre a hores d'ara el centre de València en la jornada prèvia a demà dissabte, que tindrem manifestació del sector educatiu a València, Alacant i Castelló de la Plana. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. 7 anys es compleixen este cap de setmana de la dana que va inundar el Baix Segura i sectors de la comarca afirmen que la zona no està preparada ara mateix per a un possible nou episodi de pluges així. I als esports, la prèvia del Sevilla-València. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. En marxa ja en directe la primera acció reivindicativa del professorat valencià d'este nou curs escolar, que és una bicicletada a marxa lenta que està recorrent des de les 6 els carrers del centre de València en una convocatòria del Sindicat de l'Ensenyament STPV, Núria Moreno.
3: Marc Candela, el portaveu de l'STPP, insisteix que la vaga està suspesa, no desconvocada, i diu que els docents esperen més avanços.
4: Com la situació és la mateixa que quan vam suspendre la vaga indefinida en juny, el professorat pues, vol continuar mobilitzant-se per aconseguir aquestes millores que encara no tenim, no? I que perquè les propostes de la conselleria han sigut insuficients fins ara. Les manifestacions entenem que seran seguides massivament i esperem que això també faci que la conselleria reaccioni. No?
3: Demanen tornar a negociar directament amb la consellera d'Educació, Carmen Ortí, i el secretari autonòmic, Daniel McEvoy.
4: Caldria un model en el qual políticament podrem contestar. I això normalment passa perquè estigui la consellera davant. Per tant, caldria recuperar aquest tipus de reunions per a saber fins on estan disposats a arribar. No?
3: La marxa d'esta vesprada és la prèvia de les manifestacions convocades demà a les 3 capitals de província.
2: Hem conegut en les últimes hores que la Generalitat ha presentat un recurs davant del Tribunal Suprem pel Pla Edificant de Millora d'Infraestructures Educatives impulsat pel passat govern del Botànic d'Esquerres, concretament per un seguit d'inversions que es van comprometre en un moment molt específic, una vegada passades les últimes eleccions autonòmiques i a l'espera encara de la conformació del llavors nou govern de PP i Vox, i que per a l'actual president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tot es va fer motivat únicament per interessos partidistes del Partit Socialista i de Compromís.
5: Fue una decisión que tomó el gobierno de la Generalitat Valenciana después de haber perdido las elecciones. Y tomó una decisión arbitraria solo premiando ayuntamientos que estaban gobernados por su color político. Cuando un dirigente gobierna, gobierna para todos los ciudadanos y no les mira el carnet político a ninguno y establece necesidades y prioridades en base a criterios y a rigor técnico. Y eso no se daba.
2: Són inversions les que ara queden en suspès per valor de 65 milions d'euros. La ministra de Ciència i secretària general del PSPP-PSOE, Diana Morant, critica esta decisió de la Generalitat i denuncia que en la seva opinió el govern valencià no està fent res ni per l'ensenyament a col·legis i instituts ni tampoc, per exemple, a les universitats públiques valencianes.
6: Las universidades no están pudiendo ofrecer más plazas en las carreras de mayor demanda porque no tienen financiación suficiente para hacerlo. Leyes de equidad que garanticen que todas las plazas que se requieran sean aportadas por las universidades. De manera que esa ley de equidad obligue a la comunidad autónoma a financiar de manera adecuada que cree suficientes plazas para los alumnos de cada territorio.
2: Atenció a això, els metges i les metgesses han convocat vaga indefinida a partir del pròxim 28 d'octubre. Protesten contra l'Estatut Marc que proposa el Ministeri de Sanitat. Hi ha 33.000 facultatius cridats a la protesta, així al nostre territori. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
7: El text ja és projecte de llei i, segons els metges, avala l'esclavisme laboral. Alejandro Calvente, portaveu del Sindicat Mèdic a Castelló.
8: Y se legaliza la esclavitud de los médicos y facultativos. No hay un tope horario como tiene cualquier trabajador, que al final es la reivindicación fundamental. No hay un tope de jornada laboral en 35 o 37. Ya de entrada nos vamos a 48 o a 45 guardias de 24 horas que dicen que han desaparecido. Pues eso es mentira.
7: Els metges són conscients de que la vaga suposarà un colp molt dur a les llistes d'espera i a la salut dels seus pacients.
2: I una protesta més, i de la qual venim parlant a més els últims dies. El personal de vigilància i de prevenció d'incendis forestals de l'empresa pública Baersa s'ha concentrat avui a València, demanant a la Generalitat més mitjans, més estabilitat i també millores a la seva jornada laboral. Sentim Rita Monreal, ella forma part de la unitat mòbil de prevenció d'incendis a Énguera, a la Canal de Navarrés.
9: Este verano ha sido especialmente duro, pero no va a ser más duro que el que viene, ni de los próximos que vendrán. Evidentemente, estas son unas condiciones que cada vez van a ser más extremas para los trabajadores y las trabajadoras, y por eso consideramos que pedir unas condiciones dignas no es algo descabellado.
2: La Generalitat recorda que hi ha programada una reunió de treball amb els sindicats per a dimarts que ve, serà quan actualitzaran, diuen, les condicions del Servei de Vigilància i de Prevenció d'Incendis. Per cert, que els parcs naturals de la comunitat són des d'avui un mes. El govern valencià ha aprovat avui divendres la creació del nou parc natural de la Serra d'Escalona i la dehesa de Campoamor, al Baix Segura, entre Oriola, Sant Miquel de les Salines i el Pilar de la Foradada.
10: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys. Gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar. Més oportunitats per a cada família. Més llibertat per a triar. Perquè els primers anys importen. I perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
2: Són ara mateix les 7 i 26 minuts de la vesprada. D'este cap de setmana es compleixen 7 anys de la dana que va causar la inundació del Baix Segura i des de l'organització agrària Saja denuncien l'abandonament del govern central davant el risc que puga haver-hi un altre episodi de pluges torrencials a la comarca. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
11: Sí, entramos en la época propicia para las danas y el presidente provincial de Asaja en Alicante, José Vicente Andreu, ha exigido una actuación inmediata con la regulación del Segura en las cabeceras, así como el arreglo del espigón de la desembocadura en Guardamar.
12: El espigón sigue taponando la salida natural de las aguas. Por eso reclamamos al Ministerio las obras de laminación y la modificación del espigón de Guardamar.
11: Andreu reconoce que sí que ha habido un importante esfuerzo inversor de la Generalitat y la Confederación Hidrográfica para la mejora de la red de acequias. No obstante, son actuaciones, según Asaja, que deben ir acompañadas por las grandes obras que corresponden al Estado y con un calendario concreto, así como con su correspondiente dotación económica.
2: La Unió Llauradora alerta per la seva banda del fort envelliment de les persones perceptores d'ajudes directes de la PAC al nostre territori i, al mateix temps, de la insuficient incorporació de joves al sector agrari valencià. 15.000 perceptors valencians, el 48% del total, tenen 65 anys o més i només un 5% són menors de 40. Del camp a la sanitat, l'Associació de Càncer de Mama Triple Negatiu, Les Triples, ha presentat avui el projecte La motxilla que acompanya, que converteix una motxilla i els 11 objectes que conté en un símbol de tot allò que acompanya a una persona durant un procés de càncer de mama triple negatiu. És una iniciativa que desenvoluparan els hospitals el pròxim any. Amparo Sánchez.
13: Una lupa, llanterna, cantimplora o el telèfon mòbil, entre altres, deixen de ser objectes quotidians per a representar emocions, persones, recursos i gestos menuts que poden fer més lleuger el camí. Marta Virino, presidenta de l'associació, recorda que este tipus de càncer el tenen el 15% de les diagnosticades de càncer de mama.
14: Y es una mochila que en vez de ir cargada de piedras y de cosas malas y de tratamientos y de tristeza y demás, va cargada de cosas buenas, de cosas que nos han servido durante el tratamiento. Tipo, unas zapatillas deportivas, porque el deporte es aconsejado para pacientes de cáncer. Y hacerles ver que no solo es una mochila de piedra al tener un cáncer, sino que también la podemos llenar con cosas positivas, que se sientan acompañadas, que no están solas.
13: La iniciativa ha sido creada al costat de la dissenyadora gràfica i artista Eve Fox. També s'ha creat un calendari solidari.
2: La Generalitat ha autoritzat la Conselleria de Sanitat a contractar les obres del nou Hospital General de Castelló, que eixiran a licitació pròximament amb un pressupost base de més de 474 milions d'euros i un termini d'execució

0: de 60 mesos. Capital de la Plana, Juanjo Tobar.
1: Segons la Generalitat Valenciana, el projecte permetrà ampliar i actualitzar els serveis sanitaris amb noves instal·lacions i solucions tecnològiques i organitzatives. Miguel Barrachina és el portavoz del Consell.
2: Tendrá hasta 7 bloques, entre ellos el edificio de hospitalización y UCI, un centro de especialidades, un centro de investigación sanitaria y un aparcamiento subterráneo de 500 plazas y permitirá actualizar y ampliar todos los servicios asistenciales con un plazo de ejecución de las obras de 5 años. Una actuació fundamental per a tota la província.
1: Durant les obres es mantindrà l'activitat de l'actual Hospital General.
0: Un jove de 25 anys ha mort i una de 29 ha resultat ferida en un accident de trànsit de la passada matinada a Castelló de la Plana. El sinistre es va produir cap a les 5:30 aproximadament a l'avinguda del Castell Vell a l'altura del llit del riu Sec. Juanjo.
1: El turisme en què viatjaven ha eixit de la via i ha quedat bolcat fora de la calçada amb els dos ocupants atrapats. Els bombers han intervingut per escarcel·lar-los i els serveis sanitaris han practicat maniobres de reanimació al conductor, tot i que finalment ha mort. La dona que viatjava com a copilot ha sigut traslladada a l'Hospital General de Castelló. La policia investiga les circumstàncies i les causes de l'accident.
0: La Guàrdia Civil ha detingut 3 persones després d'interceptar un vehicle d'alta gamma que transportava aproximadament 1 quilo de cocaïna amagat en un doble fons del vehicle. Els fets van ocórrer el passat 31 d'agost durant un dispositiu preventiu de control d'alcohol i de drogues instal·lat a l'A3 a Requena. Dani Rodrigo.
3: Tot va començar quan els agents van donar l'alta a un vehicle. És en aquest moment en el que el conductor va realitzar una maniobra evasiva quan estava pràcticament detingut. A partir d'aquest instant es va activar un dispositiu de seguiment i després de recórrer aproximadament 11 quilòmetres, les patrulles van aconseguir interceptar el vehicle. Una vegada detingut, els agents van realitzar una inspecció i van localitzar un doble fons en el qual es trobava 1 quilogram de cocaïna. Com a resultat de l'actuació van ser detinguts 3 homes de 20, 24 i 33 anys.
0: I la Benemèrita ha evitat al port d'Alacant l'eixida il·legal del nostre territori de 1.500 pardals amagats en un cotxe que anaven a ser transportats fins a Algèria. En el marc d'esta actuació, els agents han detingut un home acusat dels delictes de contraband contra la flora i la fauna silvestres, maltractament animal i resistència i desobediència a les autoritats. 1.320 exemplars han sigut alliberats, mentre que 90 es trobaven lesionats i d'altres directament van morir. I un últim apunt de la crònica de successos, també de la Guàrdia Civil, que ha desarticulat una organització criminal a Borriana, a la Plana Baixa, suposadament dedicada a empadronar persones estrangeres de manera il·legal. Fins al moment s'han pogut constatar 26 casos d'aquestes característiques. Se'ls imputen 36 delictes d'estafa, usurpació d'estat civil i falsificació de documents privats, a més de la pertinença al grup criminal. Anem ja amb els esports, ja tenim per ací per la taula dels estudis d'Onda Cero a Sergi López. Hola Sergi, què tal?
4: Què tal Ramon, bona vesprada.
0: Preparat, suposa, amb la prèvia del Sevilla-València d'ací a no res.
4: Sí, sobretot esperant amb ganes, no? L'11 de Carlos Corberán, veurem si torna a inventar en defensa, tot apunta que sí. Estem esperant, com dic, aquesta alineació, que en principi seria la formada per Dimitrievski, Pepe, Lutarrega i Arnau, com a centrals, Mafeu i Gallars laterals, Harvey Elliot, Ugrinic, Javi Guerra i Sato al mig del camp i Dan Juma com a davanter, tot i que l'aposta de Víctor Lluc és amb Hugo Duro com a davanter centre i jo coincidís que en ell, en que probablement el titular siga Hugo Duro i de fet ho espere, sobretot perquè és el futbolista que més rendiment a nivell golejador li està donant al València en les últimes temporades. Un València, recordem, que només ha fet un gol en les 4 primeres
0: sí.
4: jornades.
0: Sí, sí.
4: Roda de premsa molt tensa, la d'ahir de Carlos Corberán. Escolta el que deia ahir.
5: Mira, yo el primer año llegué al Valencia, me dejé la vida cada día con el equipo, cumplimos el objetivo. El segundo temporada en el Valencia, me dejé cada día la vida y el equipo consiguió el objetivo. Y este año llevamos 4 partidos. Lo que hará Corberán es dejarse la vida cada partido para dar al Valencia todo lo que Corberán pueda darle.
4: Que no va a dimitir, tot i que està qüestionat, li han donat 3 partits, el d'avui davant el Sevilla, el de la setmana que ve davant Alavés i el del pròxim cap de setmana que tancarà aquestes tres jornades abans del paro per seleccions davant la Reial Societat. Tot arrenca, per tant, en el dia d'avui per a un València que, com te dic, juga a les 9 davant el Sevilla i que contarem en directe a Ràdio Estadio Valenciano. Tor per al Llevant serà el diumenge, 4 i quart al Ciutat de València, ho va fer davant el Barça. Demà parla Luis Castro i avui a les 9 de la nit, segon amistós de pretemporada per a València Bàsquet. El Villarreal és el que haurà d'esperar una miqueta més per a arrencar la jornada. Víctor Frank, bona vesprada.
6: Què tal, Sergi? Llarg cap de setmana per a un Villarreal que no serà fins al proper dilluns quan tanque la jornada en el partit que disputarà a casa davant del Betis, en principi amb les baixes de Carlos Romero i Juan Foyt. Més actualitat per a un Castelló que viatja avui a Girona, on demà juga davant de l'aspirant número 1 a l'ascens de categoria. Els albinegres volen mantindre el liderat de la segona.
4: Gràcies, Víctor. I a la capital il·licitana estaven pendents del que passa a la porteria. Demà juga l'Elx a Sant Mamés davant l'Atleti i en principi l'entrenador sí que respalda Dituro baix de pals. Felipe Canals, bona vesprada.
7: Buenas tardes. Dituro será titular mañana en San Mamés en el Athletic Club de Bilbao Elche. El técnico Martín Anselmi ha respaldado al guardameta argentino a pesar de los errores en las últimas dos jornadas ante Racing de Santander y Real Sociedad. Un Martín Anselmi, el técnico del Elche, que también se siente él respaldado por la propiedad, por el club. Dice que no ha venido a Elche para estar cinco minutos y que quiere estar mucho tiempo en el club ilicitano.
4: Gràcies, Felipe. I a la canta estàvem esperant amb David Esteve i aquesta última hora que arriba en forma de convocatòria. David Esteve, bona vesprada.
8: Bona vesprada. El Hércules ja està en Barcelona, donde mañana a las 4 y media de la tarde se mide al Europa, en Can Dragó. Todo esto con Alberto Toril en la convocatoria. El delantero mallorquín se ha subido al autobús y después de 5 meses tiene opciones de reaparecer y de volver a enfundarse la camiseta del Hércules. Son bajas Soldevila, Oben y también Guti, que se ha lesionado en el entrenamiento de hoy.
4: Gràcies, David. Com te conte, pendents d'eixe partit del València. Anem a veure si té minuts o no Justin de Haas, que finalment sí que ha entrat en la convocatòria. Estava lesionat el central i recordar que ha viatjat Guido, que no va estar en convocatòria perquè està lesionat, però és el capità de l'equip i vol estar amb els seus companys recolzant-los en un partit que, com te contava, és que és molt complicat, molt complexe, sobretot perquè necessiten els tres punts. Si no, la setmana que ve se va fer costera per amunt.
0: Ha iniciat el València la temporada de la pitjor de les maneres.
4: Sí, un punt de 12 possibles.
0: Te sentim de nou, Sergi, a les 8:50 a la brújula de Radio Estadio. Actualitzem esta i molta més informació i a les 9 mencionaves que tenim Radio Estadio Valenciano.
4: Sí, arrenca en el 90.9. Arrencarem a les 8:30 en el 90.9. Després farem eixa brújula en Comunitat Valenciana i a les 9 el partit.
0: Molt bé, vos sentim. Gràcies.
4: Gràcies, adeu.
0: Adeu, adeu. Cap de setmana estable i assolellat, sense canvis ni al nord, ni al centre, ni al sud del territori. Cel net de núvols serà l'única notícia de dissabte i de diumenge, amb temperatures, això sí, a l'alça, fruit precisament d'esta estabilitat atmosfèrica, màximes de 30 graus a Alacant, de 29 graus a Castelló de la Plana i de 28 a València. Així està la Comunitat Valenciana a 11 de setembre de 2026. Continua l'última hora de l'actualitat informativa, l'última hora de l'actualitat esportiva, sí, a la brújula d'Onda Cero. És divendres, però la ràdio continua en directe. Molt bona vesprada.
9: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
10: Onda Cero València.
11: En Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio, con hasta 10 años de garantía. Sin dudar, Nissan Almenar.
12: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Valencia, calle Sorní 18 y calle Ruzafa 15. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
13: Este es el sonido que hace un camión eléctrico de Grupo Torres. Exacto, no se oye nada. Lo mismo que contamina. Grupo Torres, más de 100 años moviéndonos hacia el futuro y ahora con cero emisiones. Grupo Torres, tradición, confianza e innovación en la misma dirección.
14: Laura, soy Ana de Equipo Juana Crespo. Ya tenemos los resultados.
15: ¿Ya? Vale, dime.
14: ¿Que sí? ¿Que estás embarazada?
15: ¡Sí!
16: Nos encanta cuando nos dejáis sordas. Como Laura, miles de mujeres ya han recibido nuestra llamada para decirles ¡sí, estás embarazada! Equipo Juana Crespo, medicina reproductiva de alta complejidad.
17: Tiene parecidos, pero no son iguales. Tiene copias, pero no son los originales. Y sobre todo, por 33.400 euros tiene competidores, pero no rivales. No hay nada como el Honda Civic, nuestro híbrido más deportivo que ofrece una experiencia de conducción única. Precio sujeto a financiación con Honda Bank, válido este mes.
18: Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
19: Tu dedo lleva 10 minutos haciendo scroll. Arriba, arriba, arriba, arriba. Para aquí. La actualidad, la última hora y todo lo que pasa en Valencia ahora también está en Instagram.
20: Sigue a Onda Cero Valencia, ya que haces scroll, que valga la pena.
21: Estás en la cola del súper, tienes 7 personas delante, o lo que es lo mismo, tienes 15 minutos de Julia en la Onda.
22: Claro, visto así.
21: Onda Cero, tu radio.
23: Onda Cero Valencia,

0: brújula del Radio Estadio con Sergi López.
1: Bona vesprada, saludem a tots els oients de Onda Cero, a la comunitat valenciana, des d'este Radio Estadio Valenciano que estem emetent en la província de València en el dial habitual per a seguir els partits del València Club de Futbol, el 90.9, així que en acabar.

0: Aquesta brúscula del Ràdio Estadio, tots aquells que vulguin seguir el partit del València poden fer-ho a través de la pàgina web de l'aplicació mòbil i també del compte en Twitter de Onda Deportiva València, arrobau de València. Ahí estem pendents del partit que arranca a les 9 de la nit al Sánchez Pizjuán, amb moltes rotacions en el 11 d'un Carlos Corberán que avui canvia el sistema, va eixir amb línia de 4 raere, amb Dimitrievski a porteria, línia defensiva per a Gallà, Tàrrega, Pepe, Lluís Arnau Martínez, per davant a Ludiengan, Filip Ugrínic, les bandes són per a Sato i Otorbi, Javi Guerra actuarà de mitja punta i el davanter serà Arnau Danjuma, davant el tècnic alacantí Luis García Plaza, entrenador del Sevilla, que va eixir amb la Jodimos en porteria, línia de 4 per a Juan Iglesias, Castrín, Quique Salas i Gabriel Suazo, per davant Fofana Magume, Félix Correia i Miguel Sierras laterals i dalt estaran Lucas Stasin e Isaac Romero. Són els 11 en el dia d'avui. Recordem que també està a punt d'arrencar el partit de València Bàsquet davant l'Obradoiro, és el segon amistós de la pretemporada, i que el diumenge juga el Llevant davant el Barça a les 4 i quart, farà a l'estadi Ciutat de València amb l'absència per lesió de Eta Eyong. Demà parla, per cert, Luis Castro, el tècnic del Llevant, en ixa prèvia de cara al partit davant el Futbol Club Barcelona. Però fem de forma habitual i no tan típica per als oients del Ràdio Estadio Valenciano, però sí contem, com sempre, l'actualitat esportiva, tota la comunitat valenciana, amb eixa primera parada que anem a fer a Vila-real, tot i que el conjunt groguet arranca dilluns la competició. Víctor Frank, bona vesprada.
1: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Llarg cap de setmana el que té de per davant el Vila-real, que no va ser fins el proper dilluns a les 9 de la nit, quan l'estadi de la Ceràmica arriba la visita del Betis. El conjunt groguet, que té aquesta oportunitat per tal de trencar la mala dinàmica en aquest inici de temporada, on en Íñigo Pérez a la banqueta encara no coneix la victòria ni en Lliga ni en Champions, i on arrencarà una setmana on tindrà 3 partits en únicament 6 dies. Les baixes, en principi, si no hi ha sorpresa, de Juan Foyz i de Carlos Romero. L'actualitat en la província de Castelló mira, per tant, al Club Deportiu Castelló, que avui ha viatjat a Girona, on demà s'enfronta com a líder de la categoria al màxim aspirant a l'ascens, com és el cas del Girona, l'equip amb més pressupost de la categoria.
0: Gràcies, Víctor, i ens n'anem a la capital del Vinalopó, pendents del que pot passar a la porteria del conjunt il·licita. Felipe Canals, bona vesprada.
2: Què tal, Sergi? Muy buenas. El Elche jugará mañana en San Mamés contra el Athletic Club de Bilbao con Dituro y 10 más. Así ha zanjado el debate Martín Anselmi en torno a la figura del guardameta argentino, y es que ha cometido errores de bulto en las últimas jornadas ante Racing de Santander y Real Sociedad. Estaba abierto el debate sobre si Alejandro Iturbe podría debutar por fin con la elástica franjiverde. Lleva 15 meses en el Elche y aún no ha debutado en partido oficial, pero Martín Anselmi ha dicho que es el momento de respaldar a Dituro, que sería injusto quitar al capitán por estos dos partidos. El resto del once, una incógnita, porque se desconoce si Kevin Lomónaco, uno de los últimos fichajes, está preparado para debutar. Él dice que sí, que físicamente se encuentra bien, y sobre todo si Lemar y Osorio serán titulares después de los buenos minutos que tuvieron en la segunda mitad ante la Real.
0: Gràcies, Felipe, i anem a la capital, a la cantina, amb novetats a la convocatòria de l'Hèrcules. David Esteve, bona vesprada.
3: Bona vesprada. El Hércules ya está en Barcelona, donde mañana a partir de las 4:30 de la tarde se mide al Europa en Can Dragó, con la principal novedad de que Alberto Toril se ha subido al autobús. El delantero mallorquín, después de 5 meses en el dique seco, tiene opciones de enfundarse de nuevo la camiseta del Hércules. Un Hércules que busca la reacción después de 2 derrotas consecutivas para arrancar el curso como local. Además, Beto Compán, técnico blanquiazul, ha confirmado que el Hércules va a ir hasta el final en el caso Javi Moreno, después de que el juez único de competición desestimase el recurso por la alineación indebida. El técnico del Hércules ha confirmado que se agotarán todas las vías para que el Real Murcia sea castigado en caso de que así la justicia lo considere.
0: Gracias, David. Continuem en esta brújula de la comunitat, brújula del Ràdio Estadio de la Comunitat Valenciana. Recordem, pendents del partit, que anem a seguir contant en el 90.9 i també a través de la pàgina web i l'aplicació des del Sánchez Pizjuán entre el Sevilla i el València. Una retransmissió en la que ens acompanya Santi Marín. Santi, un partit de necessitat per al València i un partit marcat en roig en un calendari de 3 partits abans del paro per seleccions, on està qüestionat el tècnic del València, que inclús podria deixar de ser-ho en funció del que passi en aquests encontres.
4: Molt bona nit, Sergi. Un partit en dinàmiques distintes i un partit d'urgència. És un Sevilla que ve amb molt bona dinàmica, 7 punts de 12, pareix que ha canviat el míster i li ha pegat una llevada de cara al

0: Sevilla la temporada anterior, i un València que ve molt necessitat de xoc i de punts. Anem a veure si Corberà endavant i ser possible ultimàtum que s'escolta que li han donat, és capaç de revertir esta dinàmica en dos partits fora de casa i un de local la setmana pròxima davant la Real Societat. Tot comença per avui, per donar no sols bona imatge, sinó aconseguir puntuar i anar agafant sensacions que vagin canviant d'aquesta dinàmica del València.
1: En un canvi de sistema, torna a la línia de 4. Recordem que el València només ha fet un gol esta temporada, el que va fer Umar Sadiq, i amb necessitats, evidentment, de veure porteria, això sí, sense Hugo Duro i amb Benjuma.
0: Sí, un canvi de sistema. Recordem que motivat per les lesions quasi a final de pretemporada, Corberà canviar i ficar aquesta línia de 5 en defensa. Avui torna aquesta línia de 4 amb dos pivots de més de muscle, de més força, donant més consistència a aquest mig del camp. Un Javi Guerra a la mitja punta que amb les seues arribades crea aquest perill, dos bandes ràpides i sobretot amb Benjuma en la punta de llança buscant un poc la velocitat en les transicions. Veurem si aixina el València és capaç d'anar fent-se fort a nivell defensiu i a poc a poc anar crescent en el partit.
1: I l'última, primera titularitat de José Gallá. Sí que és cert que tenia alguns problemes al turmell Jesús Vázquez, tot i que no li hagueren impedit inclús haver eixit d'inici en el dia d'avui, però l'aposta torna a ser per el capità, que com te dic, avui és la primera titularitat de la temporada per al de Pedreguer.
0: Sí, avui debuta en Lliga en quant a titularitat de Gallà, el capità. No sabem si a millor és per les possibles molèsties que podria Jesús Vázquez o ja és per mereixement que anar recuperant el seu lloc a l'11 de l'equip, però sí que és de veres que l'equip, mirant com competeix, està necessitat de gent amb caràcter, de gent amb experiència, gent com el capità amb pixa veterania que sàpiga agarrar els seus companys i tirar un poc del carro, com sol dir.
1: Partit que anem a contar en directe en el Radio Estadio Valenciano, ja ho saben, Onda Cero, amb el seguiment dels partits del València a la província de València. Si estàs a València, 90.9 de la FM, sinó a través de la pàgina web, només has de seleccionar l'event de Radio Estadio Valenciano per a poder seguir el partit, i també a través del perfil en Twitter, @ODValencia, amb tota l'actualitat del que ens deixa esta primer partit de la quinta jornada de Lliga, el Radio Estadio Noche, amb el nostre company Carlos Hidalgo des de l'Estadi Sánchez Pizjuán, i en esta sintonia tornaríem ja el pròxim dilluns. Això sí, demà amb el Radio Estadio seguirem molt de prop tot el que passe a la resta de la jornada, recordant que diumenge és el torn per al Llevant Unió Esportiva davant el Barça, que torna a València, va fer 5 gols a Mestalla, va fer 5 gols també a la Champions, i veurem si se pas per competició europea li passa o no factura a l'equip d'un Luis Castro que ha arrencat molt bé i que vol anar-se'n al paró sumant, ja veurem si algun punt de més en estos tres partits que li resten, però amb l'objectiu innegociable en guany una altra vegada de setxellar ixa permanència que li permetria acostar-se a eixa regla del 1 en el cos de plantilla, perquè sí, el València és l'octau equip amb cos de plantilla més elevat de la categoria i el Llevant és el quart per la cua. Els deixem així en el 101.2, continuem en el 90.9 amb eixa retransmissió. Si es queden així, es queden amb la brújula, amb Marta García Ayer.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.